0: que sense voler avançar-me als companys del temps, que tot de seguida anem a sentir a veure què ens diuen per les properes hores, sembla ser que de cara a diumenge podem ja veure venir una dana. Però, com queden encara dies, no ens volem avançar més del necessari. El que sí que els dic és que demà dijous, 115 d'octubre, celebrarem la quarta edició del Fòrum de Conversa, Turisme i Sostenibilitat, i xerrem des d'una temperatura molt agradable però poc habitual per una tardor i per un 15 d'octubre. Això com afecta el turisme? En positiu, per al moment de l'any en el que estem, o en negatiu, si tenim en compte que ho duim pràcticament de manera sostenida des del mes de maig? Aquest tipus de qüestions seran les que comentarem, entre d'altres, en aquest foro. I els hi convidem a participar. Si volen fer-ho encara estan a temps d'enviar un correu electrònic a radiomenorca@radiomenorca.com i dient jo vull venir. Els apuntarem a la llista, ens preocuparem de que tinguin també cadires vostès i mentre que l'aforament ens ho permeti, doncs seran sempre benvinguts. Anem a començar el nostre programa. I ara, sí, coneguem de veure què ens diuen des de meteorologia. Avui, la informació del temps ens la comparteix Jordi Urios. Bona tarda.
1: Bona tarda. Durant les pròximes hores, a l'illa de Menorca s'espera un augment de la nuvolositat amb intervals de núvols alts en general i les temperatures màximes avui amb pocs canvis. S'esperen de 25 graus a Maó i a Ciutadella. Pel que fa al vent, bufa en general la tramuntana fluixa. Demà s'esperen intervals de núvols en general durant la jornada, les temperatures màximes sense canvis o en lleuger descens, 25 graus de màxima a Ciutadella, 24 a Maó. Pel que fa a les mínimes, la pròxima matinada, 17 graus de mínima a Ciutadella, 16 a Maó. Les temperatures sense grans canvis fins al dissabte. S'espera un descens cap al diumenge perquè el dissabte a la tarda arribarà un canvi de temps que podrà deixar inestabilitat i especialment precipitacions que podrien ser molt fortes i deixar acumulats importants de pluja a partir, com diguem, del dissabte a la tarda i concretament cap al diumenge. Pel que fa al vent, demà bufarà fluix de tramuntana girant a vent del sud a la tarda amb brises costaneres febles. És una informació d'AEMET.
2: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionar amb subvencions, també instal·lar amb carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
4: ¿Tu casa se merece un cambio? Antes de decidirte, ven a Neima. Descubre nuestros sofás, colchones y muebles. Calidad, diseño y precios que hablan por sí solos. Ven, compara y entenderás por qué quienes nos conocen nos recomiendan. Neima, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 2,79 euros kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Aprofitant la fresca, tornen les jornades gastronòmiques de vedella vermea menorquina, del 9 al 11 i del 16 al 18 d'octubre. Dos caps de setmana per aixalar de la carn de raça autòctona amb receptes tradicionals i innovadores. Consulteu els menús a gastronomiamenorca.es i reserveu directament als restaurants. Organitza Associació de Ramaders de Vaca Menorca i Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de Pime Menorca, amb el suport de la Fundació Foment del Turisme, el Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.

0: Expertos, empresas e instituciones, ponencias y debates. Este jueves 15 de octubre, cuarta edición del Foro Conversa Turismo y Sostenibilidad. ¿Esto te interesa? No te lo puedes perder. Pide tu invitación enviando un correo electrónico a radiomenorca@radiomenorca.com con el patrocinio de la Fundación del Fomento del Turismo de Menorca, Grupo Meliá, CaixaBank, Mare Terra, Fi Group by EPSA, Vestige Hotels, Fortaleza de la Mola y Autoridad Portuaria de Baleares.
1: En vez sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
2: Dedicatòria amb Bep Portella.
3: Hola, bon dia, bona hora, bona gent. Ben trobats. Jo, que som del Madrid, del Real Madrid, però mai no seré anti-Barça. No entendré mai que les persones no puguin ser civilitzades, que no puguem ser civilitzades. És cert que tots podem perdre els nervis qualque vegada, més d'una, i sortir d'esbotador. Però són moments puntuals de tensió. Per això no puc entendre que uns grups d'ultradetrans que havien anat a celebrar el denominat Dia de la Hispanitat, veient-se desfilada militar a Madrid i enlairant banderes de la muy gloriosa España Nacional sindicalista, que tan mal va fer, acabessin sa festa cercant barà amb els acampats a sa Porta del Sol, que reclamen solucions per sa crisi de l'habitatge. Segurament entre els agressors n'hi havia més d'un afectat per falta de casa, però sa febre fa perdre el món de vista. Quan creien que estava superada sa història negra de l'Espanya antiga, falangista, franquista, feixista, quan creiem que sa societat avançada per la senda de la democràcia, per el respecte i la tolerància, veiem com esclata i creix aquesta nova onada. És cert que molta culpa la tenen els partits grans, grans i petits, del sistema, que han aconseguit que l'acció política estigui tan desprestigiada avui. És cert que ja ha posat tota l'energia per aconseguir-ho molt de mitjans de comunicació sensacionalistes o partidistes, o també s'ha facilitat per fer córrer mentides per les xarxes socials. És cert que no són aliens a aquesta situació, ni la justícia, ni el món financer. Entre tots, s'ha creat un monstre que creix en un món on s'alimenta la desconfiança en el futur. I no només a Espanya, a tota Europa i Amèrica, com fa 100 anys. Esperem que al final d'aquest procés històric no sigui aquell, sinó que s'imposi el seny per resoldre els grans problemes socials i econòmics reals i presents. Qui són aquests grans problemes? Segur que tots tenim una llarga llista. Podríem parlar de l'ordre d'importància de l'extrema desigualtat en el món i el manteniment de l'explotació de territoris que condenen a la pobresa i creen exèrcits de futurs desplaçats, de la crisi climàtica que posa en perill l'equilibri natural que hem conegut i l'accés als recursos que permeten la continuïtat de la vida, de racisme i la xenofòbia que es preocupa d'identificar en el contrari entre els de la mateixa classe social per deixar els guardes poderosos de sempre, de la falta d'una política d'habitatge decidida que permeti unes cases a preu de lloguer social accessibles a la generalitat de la gent, de l'abús de les xarxes socials sense cap control, en les quals es poden encendre amb gran facilitat focs arreu que després no es poden apagar, o del desenvolupament de la intel·ligència artificial en mans de persones com Trump i els seus amics, i tant d'altres problemes importants. Són qüestions que no resoldran amb banderes al vent i crits, que sembla que és el camí que porta una part cada vegada més nombrosa de la nostra societat. Bon dia.
4: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, berenjena listada de Menorca por solo 99 céntimos el kilo, un 60% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, lubina nacional, piezas de 400-600 gramos, por solo 12,95 € el kilo, un 13% más barato. Vinipreu, cada día, cualidad y al millor preu.
5: Un dels millors productes de Can Nostre està aquests dies a Maó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Tres dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. Cinquena Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Maó. Organitza Ajuntament de Maó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Mahón Menorca i la Cooperativa del Camp.
6: Són les 12 i 42 minuts.
7: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
6: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 14 d'octubre amb Edu Zendán. Bon dia.
8: Bon dia, Lluís.
9: Hoy por hoy, Cadena SER.
6: El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, demana disculpes pel retard en l'obertura del nou centre educatiu d'Es Mercadal, al Col·legi Sa Fontassa, i assegura que el seu departament fa un seguiment minuciós de les obres.
8: Vera responia així a la socialista Verònica Llofriu, que en el ple del Parlament d'aquest dimarts criticava el retard d'un projecte que s'havia previst que estigués enllestit fa mesos i que ha obligat els alumnes a fer classe dintre de les aules prefabricades. Escoltam la diputada menorquina.
10: El que veiem és que van passant tants mesos i els fiets encara no hi són. Aquest setembre han hagut de començar el nou curs amb mòduls prefabricats. De fet, han passat el mes de setembre més calorós de la història de Menorca dins aquests mòduls prefabricats. Jo li agrairia que el seu interès fos genuí, vertader i acabin les obres quant abans i no sigui només per anar a fer la foto de rigor. Calor, per cert, també que hauran passat a resta d'estudiants i d'infants de les escoles que encara estan pendents de climatitzar, com per exemple l'escola Mestre Duran de l'O.
8: Vera demanava disculpes a la comunitat educativa del municipi menorquí pel retard i es comprometia a estrenar el centre com més aviat millor. El conseller recordava també que aquest projecte era una de la reivindicació històrica d'Es Mercadal i que, tot i que el govern del pacte va signar un conveni amb l'Ajuntament per construir la nova escola, aquest va expirar per falta d'execució.
11: La Conselleria d'Educació i Universitats està fent feina perquè els alumnes d'Es Mercadal puguin estrenar la nova escola el més aviat possible. Per això, vull demanar primer de tot disculpes a la comunitat educativa d'Es Mercadal i reiterar el compromís de la Conselleria per tenir enllestit aquest nou centre aviat. Estan fent un seguiment minuciós de l'evolució de l'obra i avui a hora baixa seré en Es Mercadal visitant aquest nou centre. De totes maneres, sap que el nou centre d'Es Mercadal era una reivindicació històrica? Per això, l'any 2017, el senyor Marc va firmar un conveni en l'Ajuntament per la construcció de la nova escola. Sap què va passar amb aquest conveni? Que va quedar resolt l'any 2022 per falta d'execució.
8: Vera reunia el capvespre també amb els diferents directors dels centres de Menorca.
6: El Parlament Balear reclama al govern central la construcció d'una nova torre de control a l'aeroport de Menorca. El ple de la cambra va aprovar i per unanimitat una proposició no de llei presentada pel diputat d'Unides Podem, José María García, qui va advertir del mal estat de l'edifici en funcionament, recordem-ho, des de l'any 1968.
8: El diputat també va denunciar l'aparició de filtracions d'aigua que van obligar a protegir amb plàstics els sistemes elèctrics i electrònics. A més, va assenyalar que l'antiguitat de les instal·lacions condiciona la modernització dels equips i limita la visibilitat dels controladors. Segons va explicar, les deficiències dels sistemes poden provocar demores en els enlairaments i aterratges, falls de radar i altres incidències. La iniciativa va rebre el suport de tots els grups parlamentaris. La diputada socialista Verònica Llofriu va coincidir en la necessitat de substituir la torre obsoleta i va considerar que no és viable optar per una reforma o una rehabilitació de l'edifici. Per la seva banda, la diputada del PP, Salomé Cabrera, va advertir que una possible avaria podria obligar a interrompre el trànsit aeri de Menorca. Cabrera també va defensar que la construcció d'una nova torre no és un luxe, sinó una necessitat per garantir la seguretat i el funcionament de l'aeroport.
6: Més per Menorca demana el govern que entén per habitatge assequible, assegurant que els preus dels pisos a Menorca no estan a l'abast de les butxaques de tot el món.
8: La diputada Joana Gomila s'adreçava al conseller d'habitatge, José Luis Mateo, assegurant que els preus actuals de compra de fins a 5.000 euros per metre quadrat són impossibles pels residents de les illes.
12: Jo el que li demano és que me digui si habitatge assequible són 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 euros metre quadrat, no, que em fa per ciutadans d'aquí. Perquè avui en dia trobar un habitatge assequible a Menorca, vaja, al nostre punt de vista, és impossible, no li vull dir, a Mallorca ni a Eivissa. Perquè només hi ha que vostè faci una volteta per exportar els immobiliaris de Menorca i li diré quins són els habitatges assequibles que vostès se'n vanaglorien, d'habitatges de plurifamiliars i d'habitatges per la gent d'aquí. Miri,
13: una promoció a Ciutadella, 328.000 euros per un pis de dues habitacions i 66 metres quadrats.
8: Mateu, que no va donar cap xifra concreta, va defensar que la seva conselleria està impulsant habitatge assequible per als residents amb preus per davall del mercat, del preu de mercat. A més, va tornar a criticar la inacció dels anteriors governs d'esquerres, com la banca d'inversió també del govern central a Menorca.
14: Termina el segundo mandato de Pedro Sánchez y acaba el gobierno PSOE Sumar sin haber realizado las inversiones que había anunciado en vivienda para Menorca. Casa 47 no ha llevado ninguna actuación en la isla con los suelos de defensa, de hacienda, de interior o activos del Banco Malo. Ni rastro de las 170 viviendas prometidas para destinarlas a alquiler asequible en Menorca. Y los 44 pisos en la calle Vasallo de Mahón, anunciado en 2022, siguen siendo un bello anuncio y un incumplimiento absoluto.
6: L'oficina de l'autònom de la Conselleria d'Empresa es desplaça aquesta setmana a Menorca per oferir atenció i assessorament itinerant als treballadors per compte propi i emprenedors de l'illa.
8: El servei recorre 4 municipis menorquins fins divendres 16 d'octubre. Aquesta oficina mòbil ofereix informació personalitzada sobre ajuts, tràmits administratius i la posada en marxa de projectes empresarials. La ruta va començar ahir dimarts a la plaça d'Esborn de Ciutadella i continua a la plaça d'Espanya de Ferreries. Demà dijous farà aturada a Sant Lluís per acabar el seu recorregut divendres a la plaça Esplanada de Mahó. L'horari d'atenció al públic a totes les ubicacions serà de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 5 i mitja del capvespre. Magda Coma, responsable del vehicle que acull aquesta oficina mòbil, explica el que li demanen a la majoria d'autònoms que van a preguntar.
15: Demanen molt la problemàtica que hi ha en el dia a dia, no? És a dir, com també dubtes, no? Que passarà, no? Que, per exemple, siga franquiciat, no? Que encara no ha arribat, quan arribarà, no? Que és que factura menys de 85.000 euros en la resta de països de la Unió Europea. Estan exentos de declarar IVA i aquí encara no ha arribat i haurien ja de posar-nos en marxa. I, bueno, sobretot el dia a dia és autònom, no? I hi ha tràmits que a vegades pareix molt complicat i amb aquesta oficina se poden simplificar explicant un poquet els passos, no?
6: La Policia Nacional ha detingut a Mahó 3 homes d'origen peruà, colombià i espanyol com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues després de ser descoberts en possessió de diverses substàncies estupefaents.
8: Els fets van tenir lloc a finals de la setmana passada quan els agents del grup operatiu de resposta van aturar un vehicle amb 3 ocupants a la intersecció de la Colarça de Port de Mont, la carretera de Fornells. L'actitud nerviosa dels ocupants davant la presència policial va dur els agents a inspeccionar el vehicle. Durant el registre, els policies van descobrir 2 compartiments ocults, un d'obertura metàl·lica situat al darrere de la ràdio, un altre al costat del volant, a l'interior, i van trobar diverses substàncies preparades en dosis individuals per distribuir-les i després ser venudes. En concret, els agents van intervenir 60 grams d'èxtasi en pastilles, 55 grams de cocaïna distribuïts en diversos embolcalls. També van localitzar 2.200 euros en efectiu repartits en bitllets de diferents valors. Els 3 homes detinguts ja han passat a disposició judicial.
6: Recordem més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
16: Este es el anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja. No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llor.
17: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
18: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
6: Temps d'esports avui per avui Menorca. Jordi Rivera, bon dia.
19: Hola, bon dia.
6: Qui tenim avui?
19: Doncs tenim a una de les noves incorporacions del bàsquet Menorca d'aquesta temporada. Es diu Marc Martí, jugada a la pivot, i està tenint una presència notable a la pista, 17 minuts 24 segons per partit, 6,3 punts de mitjana, 2,3 rebots. Marc, bon dia.
20: Bon dia.
19: Bueno, com està sent aquesta integració en aquest equip?
20: Pues la veritat que molt bé. La veritat que amb els companys que ens han tocat, molt content, perquè al final ha sigut molt fàcil la integració. També eren molts nous, i el bo dels que s'havien quedat, que eren l'Adams i el Pol, pues, ho han fet tot molt fàcil. Llavors ha sigut, des del primer dia ja ens han ajudat moltíssim, i l'estaf tècnic també i el club han estat molt pendents de nosaltres i llavors és tot molt més fàcil.
19: L'equip ha perdut els tres partits, però ha estat donant la cara sempre fins als darrers instants i algun partit, com per exemple el primer, es va perdre d'un punt i perquè una canasta que s'havia de fallar, doncs va acabar entrant allò de fallar-se. Què li ha faltat a l'equip? D'acord que està molt mediatitzat per les baixes que hi ha en el perímetre, però és només això és el que ha fallat o què li ha passat a l'equip que no ha pogut guanyar?
20: Bueno, quan tu tens un partit, per exemple, el partit primer tan ajustat, pues no és per les baixes, perquè al final arribes al final amb opcions. I per uns petits detalls que podria haver fet millor o ficar aquella última canasta o ficar una canasta del primer quart o qualsevol cosa, és el que et decanta de guanyar o perdre. Però la veritat és que l'equip, com tu dius, està competint moltíssim. Es veu que vol guanyar, que fa les coses bé, el dia a dia la gent no ho veu, però treballa moltíssim i més que dia que passe es veu la millora i això és molt bo. Després, com tu dius, el tema de les baixes pot arribar a influir perquè al final el jugar molt més minuts el que fa és baixar-te el rendiment una mica i pot ser que per allí perdis. Però bueno, hem jugat contra, jo considero, tres equipassos, Cantàbria, Alicante i València, i jo crec que l'equip està donant la cara i ara que estem recuperant efectius, pues jo crec que anirem a millor.
19: Tu ets un dels homes que es defensa allà a la pintura i tens un company que s'està sortint, almenys estadísticament, com és en Wildens Lebeque, que líder de taps, líder de rebots, tot un referent. Com està sent el fet de poder jugar amb aquest al tot?
20: Lo bo és que jugo amb ell. Lo bo és que jugo amb ell, que no el tinc que patir molt. Sort que els entrenaments també estic jugant poc de 5 i em toca defensar-lo poc, perquè sí, com el que dius, és una bèstia. Ja no és a tema d'estadístiques, sinó que et canvia molts tirs. Per exemple, l'altre dia a València, no sé si va fer pocs punts, però la quantitat de tirs que et canvia fa que els altres, els rivals fallin, llavors pots agafar el rebot i seguir. Però bueno, amb lo bo d'aquest del Wildens és que és molt bon noi, que vol treballar, que molt humil, la veritat, a mi em va sorprendre que la humilitat que té de voler treballar, d'escoltar els més veterans, i llavors això li farà créixer moltíssim.
19: I ja que parlem d'estadístiques, Wildens lidera en rebots i en taps, i en Kyle Greeley com a líder en anotació. Però aquests dos jugadors, la temporada passada, estaven a segona federació. Què diu això? Què hem de llegir d'aquest fet de que dos homes que estaven en una categoria inferior estiguin liderant estadístiques enguany a la categoria de plata?
20: Jo crec que és l'essència de cada jugador, perquè el Kyle, si mires les últimes temporades, ha sigut el màxim anotador de cada temporada, o sigui, és un anotador nat. Llavors sabíem que el Lep anotaria, però no amb tanta facilitat, però si ja té aquella essència no la perdrà aquí. I el Wildens, al final, el tema dels taps, el tema dels rebots, també l'ha perseguit tota la seva carrera i aquí ho està demostrant de que també ho pot fer. El que tu dius és que jo crec que a la segunda FEP hi ha molt talent també i quan li dones l'oportunitat aquests jugadors t'ho demostren.
19: Abans parlàvem de les baixes, però una d'aquestes baixes ja no ho és. Finalment, aquesta passada nit, ha arribat a l'illa en Jerónimo Rubio de la Rosa. Què n'espereu?
20: Bueno, al final portàvem temps esperant-lo perquè és una ajuda més a l'equip i la veritat és que ens proporcioni energia, que ens proporcioni també notació, ens ha de donar un plus als que ja estàvem, però ell també ara té que arribar i ficar-se al mateix nivell perquè nosaltres ja portem un mes i mig de bon treball i ell s'ha de ficar en aquest nivell. Llavors jo crec que ens ajudarà moltíssim i molt contents que estigui aquí ja.
19: Aquest dissabte hi ha un partit que és molt especial perquè tots els derbis ho són i, a més, amb la rivalitat que hi ha amb qualsevol equip mallorquí. Tu ja vas viure un partit a pretemporada, però ara diguem-ne que és en sèrio i a més pot ser la primera victòria. Com s'està visquent, o s'està visquent de forma especial aquesta prèvia del maig contra el Fibui?
20: Jo crec que s'està visquent d'una forma especial perquè volem la victòria. Estem treballant moltíssim amb els temes de les seues jugades, de tot el que els envolta amb ells, i ho estem preparant tot molt bé al detall. Llavors, jo crec que és especial perquè veiem que juguem a casa, que és molt important per nosaltres, i després un derbi, però que volem la primera victòria sí o sí.
0: Tinc curiositat per demanar-te, què és el que més te crida l'atenció de Menorca des de que has arribat?
20: La tranquil·litat que es viu aquí. La veritat és que jo soc d'un poble molt petit de Lleida, llavors és tranquil·litat absoluta i aquí ho estem visquent amb la meva parella, que està visquent aquí també amb mi. És el que diem, tranquil·litat. Te'n vas a una platja ara i és espectacular. El que em va dir el Samu quan estàvem parlant, diu, això és un paradís, i la veritat és que és així. Estem molt contents, anem a passejar pel port, la tranquil·litat que et dona, i això és molt important per mi i per la meva parella.
19: I ja estàs dins de tota la gastronomia local, suposo que hauràs tastat ja formatge, sobrassada, flaons, a més, en què et quedes?
20: Buah, doncs la sobrassada a mi m'encanta, però l'ensaïmada és el toc màgic. El que passa que n'hem de menjar poca perquè si no darem el pes, però la veritat és que més al club, quan arribes et dona com un petit paquet amb tot de productes típics d'aquí, i la veritat que el formatge primera setmana ja va marxar. Llavors, a sobrassada encara estem allí amb la meva parella i està boníssim. Han fet algunes torrades així amb sobrassada i formatge que dona aquell toc espectacular.
19: Bueno, tornem a parlar de bàsquet. Quin missatge li donaries a l'afició de cara a aquest partit de dissabte?
20: Bueno, que necessitem, perquè al final quan ells ens animen donem aquell plus, o sigui, és com el sisè home, i la veritat que és un partit molt important per nosaltres, perquè com has dit abans, portem tres derrotes seguides, sí que competim, però al final volem aquella victòria. Jo crec que si Vintau fa estar ple i a tope, serà molt més fàcil aconseguir-la.
19: Doncs esperem que així sigui, que es pugui cantar ja victòria, a més que sempre agrada amb aquest plus que sigui sobre un equip mallorquí.
0: Moltes gràcies, Marc, per haver-nos acompanyat en aquests minuts de ràdio i fins ben aviat.
20: Moltes gràcies a vosaltres.
21: Country Eye, tu tienda de confianza. De generación en generación, seguimos formando parte de los hogares de Menorca. Si estás pensando en cambiar tu sofá o tu colchón, ven a visitarnos. Calidad, confort y precios que sorprenden cuando vienes. Con asesoramiento cercano para encontrar lo que realmente necesitas. Country Eye, avui y sempre amb tu.

0: Però sí que és cert que a Silla, per exemple, hi ha 2.500 evangèlics protestants, 4.500 persones que se confessen de religió islàmica, un 400 testimonis de Jehovà, diversos centenars de budistes, també diverses desenes de mormons, anglicans, que per una qüestió de presència històrica de Silla segueix havent-hi desenes d'anglicans, hi ha comunitat Baha'i, hi ha ortodoxos romanesos, hi ha, encara que simbòlicament, però alguns jueus, hi ha com a 60 persones que pertanyen a l'Església de la Cienciologia. Per tant, vull dir, ara el mapa que tenim, diguem que és un mapa bastant, bastant ampli, no? I quin és, diguem, el gran repte? Crec que un dels reptes principals és donar resposta a les necessitats d'aquestes confessions. A vegades en coses tan simples com la comunitat musulmana reclamen tenir professors que puguin impartir l'ensenyament religiós a les aules. I a més, el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a les famílies musulmanes que ho sol·liciten. Però que llavors tenim la millor dificultats en coses que no ens podríem plantejar, com és, per exemple, tenir professorat que tingui la formació exigida per el Consell d'Educació per poder impartir aquest ensenyament, no? Perquè, clar, són currículums perfectament arreglats i s'ha de fer tot en rigor, exactament igual que els professors de qualsevol altra matèria educativa, com pugui ser matemàtiques o pugui ser història, per exemple, no? Una altra qüestió, l'establiment de llocs de culte. Depenent de quin sigui el lloc allà on se vulgui obrir un lloc de culte, l'administració se veu en la disjuntiva de i què els han de demanar, quin tipus de llicència d'apertura els han de demanar. Aquí és una altra qüestió. L'enterrament conforme a les prescripcions religioses. Realment, a Menorca, per exemple, podem dir que a dia d'avui, en els cementiris públics no hi ha uns espais dedicats per als enterraments específics de la comunitat musulmana. Vull dir que sí que hi ha hagut un grau de maduresa molt gran, efectivament la diversitat és real, però diguem que petits problemes des dia a dia, de com fer efectius aquests drets que estan reconeguts, sí que se segueixen donant. Per tant, jo crec que el gran repte és aquest. Tot i que vos he de dir que precisament l'illa de Menorca és una illa allà on hi ha una quantitat, tant en nombre com també en qualitat de convenis signats entre les administracions públiques i les confessions, que és molt considerable, i crec que és una cosa que s'ha de ressenyar. Diguem, la bona voluntat i la receptivitat per part de l'administració pública d'intentar fer que aquest camí de les confessions religioses i dels ciutadans sigui, diguem, més senzill. Però a vegades la solució no és fàcil de trobar. Per tant, jo crec que aquest seria un dels reptes.
1: O com dic, obre moltes preguntes i molt de debat, molta possibilitat de mirar d'apropar-nos al que és aquest llibre i aquesta feina que heu desenvolupat. Recordeu, serà dia 22 d'octubre a partir de les 6:30 a la seu de l'IMET, Diversitat Religiosa a Menorca i els seus reflexos jurídics, tant la conferència com la presentació del llibre. Avui, per raiar-ne, ens ha acompanyat la nostra convidada. Volem agrair que ens hagi acompanyat avui el Hoy por Hoy Menorca, Anna Catalina Pons Estel Togores. Moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Menorca. Llega la gran feria del automóvil de Click Autos. Más de 10.000 coches de todas las marcas, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Con descuentos de hasta 7.500 euros. Los días 16, 17 y 18 de octubre en el Carrer de Esperó 23 en Mahó. De 10 de la mañana a 8 de la tarde. Ven a la feria del automóvil de Click Autos.
3: Hola, som en Roda Gené i el proper divendres, dia 16 d'octubre, seré a Surfeo Mounas amb el meu monòleg La teoria dels gilipolles. Un monòleg imprescindible per entendre la conducta humana, perquè vos n'heu adonat de la quantitat de gilipolles que vos trobeu cada dia? I d'alerta, perquè pot ser que algú pensa exactament el mateix de vosaltres. Divendres 16 a les 8:30 a Surfeo Mounas.
4: Entrades a orfeomounas.com i a taquilla. Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15

0: L'Hospital Joaner de Ciutadella, al 971-48-1500. La primera visita informativa és gratuïta.
1: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
2: Avui al nostre programa ens volem fer ressò d'un premi, un guardó que ha aconseguit Esbosc. El Centre de Jardineria de Menorquí destaca a nivell nacional. Arribem a continuació amb en Marc. Marc, bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Lluís.
2: I felicitats.
3: Moltíssimes gràcies.
2: És concretament el Garden Magazine que a nivell nacional se n'encarrega de cercar un poc els referents. Referents a nivell de centres de jardineria. I el vostre ha aconseguit destacar. Com ha estat això?
3: Bueno, aquest Garden Magazine dona uns premis cada dos anys, que s'entreguen els premis a la Fira d'Iberflora, que és la fira més important del nostre sector. S'ha fet ara fa la setmana passada. I allà pues, fan una entrega, diguéssim, primer anuncien quins són els 3 millors centres de jardineria de cada comunitat, i després hi ha una menció especial a nivell nacional dels 3 millors centres de jardineria i un altre que estem guanyant nosaltres, que és el Garden Revelació. Clar, nosaltres després de 36 anys d'haver obert donen un premi a Revelació i dius, això per què és, no? I és, en realitat és perquè aquests dos darrers anys, des de que es van donar els darrers premis, nosaltres ja hem estat fent canvis, com ja saps, i ja saben els nostres clients, hem fet canvis i hem fet una entrada nova, redistribució, hem anat fent inversions importants, i això pues, a nivell nacional pues, es veu que les coses estan ben fetes, no? I nos han volgut donar pues, aquest premi. Estem molt, molt, molt contents.
2: Clar, això és un salut importantíssim també a com s'hi treballa. Perquè des d'Esbosc heu estat fent feina cada vegada cercant un poc la possibilitat d'estar sempre al costat del que són les necessitats, no dic ja només a partir de l'assessorament, no? Sinó de poder realment ser o tenir una gran varietat i oferta perquè la gent pugui trobar fàcilment el que necessita.
3: Sí, és. Sí, nosaltres sempre estem en constant evolució. Nosaltres, el nostre pare una vegada ens va dir, escoltau, és qui es vol que ara ja on és, involuntàriament se'n va cap enrere. I hem d'anar sempre pues, cap amant. I això és una fita que nosaltres no es van prendre molt en sèrio i van començar a fer una sèrie de viatges per veure altres centres de jardineria de la península. I bueno, van començar a veure pues, coses que es podien anar canviant, coses que es podien millorar, coses que són tendències que nosaltres no estem aplicant. I a base d'anar aprenent i millorant i cercant sempre el millor per als clients. I, bueno, és més, nosaltres ara, d'aquí 3 setmanes, el meu germà i jo anem a Londres a veure 400 de jardineria d'allà, com tenen muntat el Nadal, nosaltres ja el tindrem muntat, però agafant-me idees noves pues, de cara a l'any que ve, i sempre que Menorca no té per què no està amb el darrer de decoració, el darrer de tendències de planta de jardineria. Li hem de donar a Menorca el que nos mereixem.
2: En essència, moltes vegades dèiem que precisament són aquestes idees que vosaltres poseu que ajuden a fer llar, no? Ara estaves esmentant, per exemple, el Nadal, que ho tenim ben a prop, però bueno, és una qüestió de continuïtat. Durant tot l'any ajudeu a crear doncs, que la llar sigui més agradable, més la personalitzem un poc més al nostre gust i estem serrant amb elements vius, també, no? Tot el que implica el tema de plantes, jardí o interiors.
3: Sí, així és. Nosaltres, des de que tenim un equip de jardineria i paisatgisme, et podem assessorar per decoracions interiors, tu vens aquí, nos expliques, nos mostres, nos fas unes fotos de quin espai vols decorar i nosaltres t'ajudem, no? Nosaltres, una de les màximes que dèiem és, nosaltres et podem transformar una casa en el que seria la teva llar, no? El teu hogar. I amb això, venint al bosc, com tinguent una casa sense ànima, pues pot sortir amb una casa decorada des del jardí fins dins de sa casa, i això és una de les coses que més nos agrada de la nostra feina.
2: Doncs avui volíem mirar de felicitar-vos els centres de jardineria al bosc, Maó, Ciutadella, que estan al nostre costat, han estat guardonats com a centre de jardineria revelació a Espanya. Poca broma, la veritat és que és com per celebrar-ho. No sé si heu fet alguna celebració, alguna festa, sí. Un poc.
3: Bueno, el nostre personal va ser el primer de tot, doncs equip nostre, perquè sense ells això no ho haguéssim aconseguit, no? O sigui, primer vam fer una baraneta i ja tenim un sopar pendent, van dir que quan tinguéssim el premi però no l'endurem de passeig i farem un sopar, perquè ja et dic, sense el nostre equip humà no haguéssim aconseguit aquest premi. I el bo de tot això és que tenim recorregut i que d'aquí 2 anys hi torna a haver una entrega de premis i que ens encantaria estar entre els 3 millors centres de jardineria de Balears. Seria ja una fita molt, molt, molt, molt top. Sabem que són les nostres limitacions, però després tot estem. Però bueno, seria molt guapo arribar més amunt i seguim fent feina perquè tenim projectes de millora dins el bosc. Seguim donant una volta més a el que hem millorat i tenim un objectiu clar, donar un centre de jardineria a l'altura que es mereix Menorca. I estem fent feina per això.
2: Doncs en aquest sentit estarem atents i estarem a prop del bosc per viure-ho i compartir-ho junts. Marc, felicitats, moltes gràcies per atendre'ns avui.
3: Gràcies a tu, com sempre, Lluís. Molt bon dia.
4: Un dels millors productes de Ca Nostra es tasta aquests dies a Maó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. 3 dies d'activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor camp de Menorca. Producte local, mostra ramadera, tastos i molt més. 5a Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Maó. Organitza Ajuntament de Maó amb la col·laboració del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida del Formatge Mahón Menorca i sa Cooperativa del Camp.
5: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
7: Llega a Balearia la Pet Week y lo celebramos con el primer Pet Talent Balearia. Graba las habilidades de tu mascota con nuestra banda sonora y súbelo a tus redes sociales mencionando a @BaleariaFerry. Participa y gana una escapada ferry más hotel con tu mascota. Tienes hasta el 20 de octubre para participar. Consulta condiciones en balearia.com. Balearia.
8: Country Eye, tu tienda de confianza. De generación en generación, seguimos formando parte de los hogares de Menorca. Si estás pensando en cambiar tu sofá o tu colchón, ven a visitarnos. Calidad, confort y precios que sorprenden cuando vienes. Con asesoramiento cercano para encontrar lo que realmente necesitas. Country Eye, avui y sempre, amb tu.
2: Emergència climàtica, amb Anton Soler.
9: Gràcies, Lluís. Gràcies per la teva introducció. Sí, sí, sí. L'emergència climàtica la tenim aquí damunt i només la bondat ho solucionarà, això. Bé, no fa falta insistir en el tema de la crisi climàtica, que tothom ja ho percep. Temperatures cada vegada més elevades, estem a mitjans d'octubre i fa una calor d'estiu, quasi. Ja hem vist quatre tormentes d'aquestes, no?, absolutament torrencials i precipitades. El que tindria que ploure en un any plou en unes hores, provocant grans inundacions. Bueno, ja deixem-ho aquí perquè tothom ja ho sabem i simplement hem d'intentar fer alguna cosa entre tots o despertar d'aquesta ceguera que tenim en aquest moment. I vull pensar que hi ha molta gent que està despertant en aquests moments, hi ha molta gent que està obrint els ulls, i en aquest programa ja portem 10 anys quasi, cada dimecres hem invitat a molta gent, i avui volia presentar una persona a la qual hi tinc molta, molta consideració pel següent motiu. Perquè jo era més o menys hàbil per la ràdio, però havia donat encara molt poques conferències amb el públic presencial, no? Veure la gent allà proper. I ella, estant a Reus, ella, que ens coneixem de fa molts anys, me va oferir. Per què no vols que t'organitzi una conferència a Vilaplana? I ara, per què no en fem una altra a Forja? I una a la mitja de la plaça de Reus, tu. Fins i tot al mig de la plaça de Reus me va organitzar una d'allò que m'ha fet patir jo, perquè ja saben que parlar en públic sempre costa molt. Bueno, ella és na Isabel Salvat, i és una persona a la qual la tinc molt ben considerada. Fins i tot amb la meva germana diem que és una de les persones més intel·ligentes que coneixem. Potser m'he passat ara. Però en Isabel Salvat la invito per diversos motius. Una, ella és de poble, viu en un poble, és escriptora i del que aprenen al poble en fa escriptura i ho posa en paraules. I després l'altra cosa que m'agrada molt d'ella és que és horticultura, és a dir, que es dedica a l'hort. Hola, Isabel.
10: Hola, Antoni. Hòstia, gràcies per la presentació.
9: Bueno, m'alegre que t'hagis alegrat.
10: Bueno, i jo també t'haig de retornar l'agraïment, eh?
9: Sí,
10: per què? A mi em vas convertir. Vas a ser la caiguda del cavall, aquella primera xerrada de Vilaplana.
9: Sí.
10: Sí, sí. Deies, heu de pensar cada cosa que feu, quines implicacions té per l'ecologia, per la terra... I així vaig començar a portar... Tu dius l'hort, eh? Jo tinc un tros, que no sé si a Menorca entenen el que és un tros, igual m'has de traduir. Un tros de... Sí, aquí sí. Parlem així del camp, un tros.
9: Sí, hi ha una paraula menorquina que en aquest moment no em ve, però, bueno, un camp, sí. Què mesura, més o menys?
10: Una hectàrea.
9: Una hectàrea.
10: Uh-huh. Que el vaig heredar de casa, del pare.
9: Uh-huh. I què hi has fet, amb ella?
10: Doncs precisament, després de la teva conferència, vaig dir, aquest tros ja no pot portar més ma germà. Ma germà porta tots els trossos de la família, són quatre germanes, i els porta, evidentment, segons l'agricultura doncs, tradicional. Tradicional vol dir herbicida, tractor... I vaig dir, portaré jo segons els principis de la permacultura. Que era una miqueta alguna miqueta absurd, perquè la permacultura és molt més gran que i no serveix per portar un tros de terra, ja havia vist, serveix l'agricultura regenerativa, altres tipus d'agricultura, la biològica, però la permacultura no.
9: Aquí en el programa hem parlat amb repetides persones que es dediquen a l'agricultura regenerativa d'una manera molt positiva. Bé, seria una miqueta el que estàs fent tu, d'un tros que era erm...
10: Totalment. És que, a més, Anton,
9: o sigui, una
10: tu,
9: hectàrea,
10: tu estaves erma. Dient fa un moment, no he plogut tant, el meu tros no plou. O sigui, el meu tros està maleït. Tot aquest mes d'agost i aquest mes de setembre, bueno, al setembre, 20 litros. Això és molt poquet, eh? Uh-huh. I jo no tinc pou. Mm-hmm. O sigui, no tinc aquelles aiguades que tenen la gent de família rica i no miro ningú. Jo tinc una... Jo recullo l'aigua de la pluja. M'he passat tot l'estiu mirant el cel, patint. I
9: ara com és? Explica'l una miqueta. Com
10: ara, ara és un jardí.
9: Ara és un jardí, ja, molt,
10: un
9: bé.
10: Jardí.
9: Molt bé.
10: Molt ara és un jardí de avellaners i d'oliveres. I, a més, ara, en aquest moment, que hi ha anat aquest matí, està ple de floretes blanques.
9: Mira que bé.
10: Fan una olor de mel preciosa. I és que la terra és molt agraïda, Anton.
9: Deixa'm que et faci aquell aforisme zen que diu, si vols ser feliç un dia, embriaga't, si vols ser feliç una setmana, un mes, un any, casa't, sempre et pots embriagar i casar més d'una vegada, però, si vols ser feliç sempre, festa... jardiner. I que t'hi has aconseguit. I realment et dona bona sensació? T'ho passes molt bé?
10: Passo molt bé perquè ell et passa el temps volant.
9: Sí.
10: Bueno, això que has dit abans, jo he escrit un llibre sobre... Hi ha un capítol que diu... penso que es diu les eines del tros, les eines, no? I això és permacultura. Les eines, o sigui, parles de tot, la roba, les eines, no? Mm-hmm. I diu... el tros se perd la noció del temps. Mm-hmm. Llavors, quan has de marxar, has de deixar-te una estona per guardar les eines. Mm-hmm. Mm-hmm. I també parlo d'una cosa molt bonica del meu poble, que ara tinc ganes de dir Vilaplana, que allí tenim un rellotge que són les muntanyes. O sigui, quan el sol passa per un lloc, és el forat del migdia, la gitana...
9: Que maco!
10: És molt bonic, i no està escrit enlloc, és que, a més, hi ha tantes coses que saben els pagesos d'allí que es perden, que m'agrada recollir-les i m'agrada dir-les.
9: I quan sortirà publicat aquest llibre, com que serà
10: ara
9: de nom?
10: Ara estem amb el procés editorial, que és terrible, és terrible. És molt difícil que te'l vulguin publicar perquè és un llibre il·lustrat.
9: Aha.
10: Llavors és un llibre molt car.
9: Yeah.
10: I nosaltres sabem que no pot ser car.
9: Yeah.
10: Estem treballant això.
9: Bueno, i serà de nom?
10: Primer es deia la permacultura innocent.
9: Permacultura innocent.
10: La permacultura.
9: La permacultura, tu, sí.
10: Innocent. Uh-huh. Però ha anat canviant de nom. Uh-huh. Trossologia, també es diu faves, figues, tisoretes i altres meravelles.
9: Oi, que maco!
10: Sí, bueno, ja em pots ajudar també a buscar el títol.
9: Bueno. Molt bé, molt bé. I
10: de què va?
9: I de què va?
10: Gràcies per preguntar-m'ho.
9: De què va?
10: Bueno, va d'això, de les meravelles que et trobes.
9: Molt
10: bé. No, és que vas allà al tros i dius, ai, mira, un cuquet, no? I dius, aquest cuquet el veia de petit, és aquells que els toques i es cargolen. És un mil peus. No són mil peus, tenen menys de mil peus, però... arribes a casa i dius, oi? I aquest bitxo és bo o dolent, no? Mm-hmm. Què fa? Si el talles una mica es regenera, que això ens ho pensàvem de petits, perquè fa mala olor, comences a buscar i cada cosa, o sigui, animal, planta, fruit, tot és meravellós.
9: Mm. O sigui, tu estàs fascinada per la meravella constantment mentre estàs en el teu d'allò intentant...
10: Patint
9: també
10: i meravellant-me.
9: Ah, també pateixes per si plou.
10: Home,
9: o si no caigui pedregada.
10: Home, és que també és l'avellaner. Jo tinc molts avellaners. I això és terra d'avellana. El primer any vaig tenir una fanyada a replegar-les totes. Mm-hmm. Saps com ho fem, no, això?
9: Sí.
10: Agenollants a terra, una senalla, etc. El segon any vaig fer una senalla. L'any passat, cap.
9: Mm-hmm.
10: I enguany en tenia algunes... i se'm les ha menjat els senglars.
9: Mm.
10: O sigui que...
9: Què faràs amb ells? Persegueixen sortint? Barbegen? Veure, jo
10: els avellaners els mantinc, perquè m'agraden molt. Jo parlo de la bellesa dels avellaners, que és un arbre que tothom menysprea, però és preciós. Mm-hmm. I parlo de les fulles, quan s'assequen, que són com d'or.
9: Mm.
10: Com d'or vell.
9: Que maco, que maco.
10: Sí.
9: Escolta una cosa.
10: Espera, deixa'm dir-te això. Que la gent ha de saber que el Camp de Tarragona, el Baix Camp, que era terra de avellaners, deixarà de ser-ho, ja. Mm. Perquè la gent se'ls està arrencant.
9: Mm.
10: Perquè primer que van barates, i segon que no en tenim. Mm. Fa massa calor.
9: Mm.
10: Fa massa calor l'estiu i fa massa calor l'hivern.
9: Mm.
10: No poden fer la dormició.
9: Mm. També em sap molt greu, perquè jo també vinc dels avellaners. Mm. Jo també m'he criat replegant avellanes.
10: Mm.
9: I la veritat és que em sap molt de greu. Però està canviant el clima, està canviant tot plegat. I tu quin grau de preocupació tens al respecte? No fa falta que posis un nombre. Només diguem que hem d'estar en aquest apurats i fer coses tots plegats, no? Perquè coses podem fer, no, encara?
10: I tant que sí.
9: Què podem fer? Què podríem fer?
10: Bueno, això... O sigui, cuidar una miqueta la terra... és, a banda de la satisfacció que en treus, doncs penses que igual contribueixes a que plogui una mica més, a que la terra estigui més sana, perquè saps el canvi que ha fet la meva terra? De ser com aquesta taula, plana així, a ser ara una cosa porosa, que surten floretes, i, bueno, i el verd dels arbres. Si tu ja ho saps, el que podem fer, si sempre ho dius, doncs menjar menys carn, que per cert jo tinc pastors de confiança, que penso que les pastures també són interessants.
9: Sí, sí. Mm-hmm.
10: O sigui, de proximitat.
9: Molt
10: menjar
9: bé,
10: de
9: i
10: proximitat.
9: Ben tractats, que siguin animals ben tractats, sí, i sí, que els hagin sacrificat d'una manera bona.
10: Tenim un pastor allà que les cabres velles no les mata, les deix que estiguin amb les altres.
9: Mm-hmm.
10: I si una petita, bueno, si una petita doncs no mama, no hi fa res, deix que es mori. És a dir, no fa intervencions de les normals que es fa amb els animals.
9: Mm-hmm.
10: I jo a mi és un ramat tan feliç, i les seves filletes són tan boniques, les nenes, vull dir, té dues filles que són una meravella.
9: Mm-hmm.
10: I l'altre dia, Anton, clar, jo amb això del tros he anat fent cursos, i he fet molts cursos amb un noi que ens deia, mireu, del que tinc jo plantat al tros, la gent coneix el 15%. La resta també es pot menjar, però la gent no la coneix. I això és molt important, perquè vindran hordes hambrientes, es deia.
9: Mm.
10: Vindran hordes hambrientes i ens ho prendran tot.
9: Mm.
10: Imagina't quin grau de preocupació aquest pobre noi.
9: Mm.
10: Doncs ha tingut un fill.
9: Mm.
10: I l'altre dia el vaig conèixer, i és... Aquest nen, saps què em va dir? Estava allà aturadet, parat a la paret, i em diu... Diu, què fas? Diu, estic aquí mirant-ho tot, tota l'estona sense parar.
9: Mm.
10: Portava mitja hora mirant-ho tot.
9: Sense... Mm.
10: I després m'ha dit, quan tu vas arribar, jo tenia vergonya de tu, però després ja no.
9: Mm.
10: 4 anys, Anton.
9: Mm.
10: O sigui, m'ha tornar l'esperança.
9: Va tornar l'esperança, de pensar que hi ha unes criatures que són molt conscients del que estan passant, no?
10: No, conscients del que estan passant, no. Persones sanes. És un nen saníssim, és
9: molt
10: un nen amb una connexió amb si mateix.
9: Clar.
10: Que no ho acostumes a veure amb els nens.
9: Mm.
10: Els nens no estan bé.
9: Mm. Mm. Tu penses que és possible que hi hagi l'eclosió d'una nova consciència? Perquè hi ha molta gent que, davant d'aquest desastre que tenim damunt, també hi ha molta gent que estan, no, promovent noves maneres de viure... Hi ha molta gent que torna, que torna als pobles, eh? Hi ha molta gent.
10: Sí, sí, al meu poble, sí, és veritat, tens raó. Ha vingut molta gent i és gent maquíssima, uns nens
9: ja
10: maquíssims.
9: Ja ho tens. Inclús hi ha xarxes per internet, mm-hmm, que t'ajuden a trobar lloc al camp. Vull dir que hem de tornar, mm-hmm, al poble. Les ciutats són...
10: Sí, la gent està... A més, la gent... Jo miro les xarxes i escoltes podcast i tal. La gent se mira el melic tota l'estona. i és molt infeliç. Només aquest jo.
9: Bueno, però som-hi a crear xarxa, no? Jo, una de les coses que em dona més confiança en el futur és tenir amics. Gràcies per la teva amistat, per començar.
10: Sí, és una de les coses que cuidem, no? La terra i els amics.
9: Exacte, els amics.
10: I la gent del poble, que això és molt bonic, viure en un poble,
9: clar,
10: que la gent vas pel carrer, hola, que
9: clar,
10: no sé què, com estàs?
9: I tant, que els dius bon dia, i un somriure, i això dona bon rotllo.
10: Jo no sé si a Menorca ho feu, això de fer petar la xerrada. A Menorca feu petar la xerrada?
9: Sí, clar que també. Hi ha moments per fer tertúlies, la gent fa tertúlia i a Menorca també la gent canta molt.
10: Uh-huh.
9: Cantem molt i això també uneix moltíssim.
10: Això ho deia mon pare, diu que abans els trossos, quan plegaven avellanes, un començava una cançó d'un tros i l'altre la contestava.
9: D'un altre tros?
10: I tota la vall s'anava transformant en un cor, t'ho juro.
9: Què dius? Això ho hem de fer un dia.
10: Ja no hi ha avellanes, en
9: tot. Bueno, però podem muntar la d'allò.
10: Podem tirar unes quantes de terra i clar.
9: Podem muntar la d'allò. M'explicaves que, com es diu això, que després venen al poble, venen els de fora.
10: Ah, clar.
9: Què passa pels de fora?
10: Pues des de la pandèmia que la gent ve a córrer, no? I la gent veus que corre amb els cascos i dius, ni senten res, ni veuen res. I jo passen per allà el tros i els dic, bon dia. I de vegades te contesten, però moltes vegades no. I jo penso que tant que s'ha urbanitzat el poble, saps? Ara toca ruralitzar una mica la ciutat.
9: Molt bé.
10: I aquest bon dia dels pobles, jo trobo que s'hauria d'instaurar a la ciutat, almenys a l'ascensor, o en una botiga, aquestes coses. No és que...
9: Quan entres en una botiga i dius bon dia, clar.
10: I jo m'he fet... Aquí al llibre hi ha un heptàleg de coses que m'agradaria que fes la gent que ve a caminar al poble. Vols que te'ls digui?
9: Va, quan anem de teu, sí, va.
10: Sí, va. Primer, saludar.
9: Saludar, va.
10: Saludar. Segon, aparcar fora del poble.
9: Vale.
10: No cal entrar en un poble si vas a caminar. Perquè has d'entrar fins a l'última casa.
9: Per favor.
10: Perquè, a més, un poble, la definició per mi d'un poble, és un lloc on els nens poden jugar al carrer.
9: Molt bé. Perfecte.
10: I els iaios caminar tranquils, també. Després, si hi ha una pastisseria, compra pa. Si vas a un bar, fas un cafè. O sigui, has estat disfrutant d'una natura que no és de franc.
9: Clar.
10: Els pagesos...
9: L'han de cuidar.
10: Els pagesos l'estan cuidant. Per tant, deixa alguna cosa ja que n'has pres.
9: Clar.
10: I parlant d'aprendre, hi ha gent que va amb una bosseta a collir cireres, a collir... No, home, no. A ningú li importa que li agafis que t'agafin un fruit, però que et collin amb una bossa. És que... Vull dir, la gent ha d'entendre, això ho diu un amic meu pagès, diu, quan surts de casa teva, tot és d'algú.
9: Clar.
10: Després, si tenen necessitats fer pipí o fer caquí, pues no passa res, perquè el pipí és molt bon nitrogen.
9: Clar.
10: I la caca és un adob natural, o sigui, no passa res, però que ho tapin.
9: Molt
10: bé. I que no hi deixin papers, i sobretot aquells papers...
9: Molt bé.
10: Saps a quins te vull dir, no?
9: Sí, sí.
10: Els que estan impregnats amb olor, que allò no es desfà mai més.
9: Sí.
10: I parlant dels gossets, allà al poble hi ha un dispensari de bossetes, perquè els gossos, si fan caca, els hi posen a la bosseta.
9: Clar.
10: Pues a mi no m'importa trobar una caqueta de gos.
9: En el poble?
10: Però pel camp.
9: Que pel camp.
10: Però una bosseta, és que les agafen la caca i la deixen allà damunt d'un marge, tu.
9: Ah, amb la bosseta?
10: Amb la bosseta.
9: Ah, no, això no.
10: Per favor.
9: I clar, que la buidin, clar, amb un racó...
10: I després, que no se n'enfotin de la gent del poble, perquè la gent del poble els veu i van vestits estranys, van molt raros la gent que va a córrer, porten coloranyes i coses, no? Doncs, i després que no diguin que són xafarders, perquè tothom ho és, xafarder, ni més ni menys. És a dir, aquests programes que hi ha a la tele de xafarderia, no crec que se'ls mirin només la gent de poble.
9: Exactament.
10: Que no se n'enfotin.
9: Molt bé, bravo, bravo. Moltes gràcies, Molt maco. I a la vegada ens has donat una miqueta... Perquè tu saps que el programa també s'ha anomenat de tant en tant felicitat sostenible. I també ens dones una via de felicitat. Si cuidem els demés i la natura, serem feliços, veritat?
10: Sí, així és.
9: Isabel, moltes gràcies. I Lluís, gràcies una vegada més per aquest programa.
11: El sofà todavía aguanta. El dormitorio, bueno, tampoco está tan mal. El salón, ya lo cambiaremos. ¿Y si te hacemos un 20% de descuento? Ah,
12: Que eso ya es otra cosa. Del 13 al 17 de octubre, en Mobles Ayés, 20% de descuento en producto de exposición y 10% en producto bajo pedido. 5 días, 2 descuentos, muchas excusas. Mobles Ayés, pensad per viure.
13: Fer nets a casa, rentar sa roba, cuidar-te cada dia, tot compta a final de mes. Per això, a Sant Crispin, t'hem preparat una quinzena de grans ofertes en neteja de la llar i higiene personal. Detergents, suavitzants, rentavaixelles, xampús, gels i moltes ofertes més. Ah, i recorda, per cada compra superior a 20 euros, t'endús un val regal de 3 euros. Cooperativa Sant Crispin, el teu supermercat de sempre. En la mirada posada, en la gent d'aquí. En botigues, aló, i és millor.
14: El anuncio del plan Renove de Hipermueble. Renueva tus muebles viejos porque los tienes viejos y lo sabes. Con hasta 500 euros de descuento, renueva sofá, colchón, pareja. No, pareja no, tampoco hacemos milagros. Lo que sí hacemos y gratis es llevártelo a casa, eso sí. Plan Renove de Hipermueble, ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de La Llora.
15: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
16: Se acerca la temporada de puentes y eso significa que vienen días de más. Más días para viajar, más escapadas con Balearia, más planes. Reserva ya tu escapada a Península desde 9 euros. Balearia.
17: En Bed sabemos que el descanso es vital para tu bienestar. Aprovechate de nuestros descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es.
18: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.

0: Alojamiento, pero como bien sabe, el alojamiento no es del propio Hospital de Son Espaces, es de la concesionaria. Por lo tanto, en el momento actual estamos en la elaboración del convenio que permitiría la creación de esas 10 o 12 camas y va por buen camino.
1: García també aclaria que la intenció de Salut amb el centre del Canal Salat de Ciutadella és dedicar-lo a una instal·lació sociosanitària, però de moment no va detallar quin pla de serveis s'hi podrien ubicar. Canviant de tema, seguim però amb l'actualitat del Parlament, perquè es va aprovar ahir una proposició no de llei presentada pel diputat d'Unides Podem, José María García, per demanar la construcció d'una nova torre de control de l'aeroport de Menorca. El diputat denunciava l'aparició de filtracions d'aigua que van obligar a protegir amb plàstics els sistemes elèctrics i electrònics. A més, assenyalava també que l'antiguitat de les instal·lacions condiciona la modernització dels equips i limita la visibilitat dels controladors. Segons explicava García, les deficiències dels sistemes poden provocar demores en els enlairaments i aterratges, fallades als radars i també altres incidències com el despreniment d'amiant. La iniciativa va rebre el suport de tots els grups parlamentaris. Per part del Partit Socialista, la diputada Verónica Llofriu coincidia en la necessitat de substituir la torre obsoleta i considerava que no és viable optar per una reforma o una rehabilitació de l'edifici. Per la seva banda, la diputada del PP, Salomé Cabrera, advertia que una possible avaria podria obligar a interrompre el trànsit aeri. Cabrera també va defensar que la construcció d'una nova torre no és un luxe, sinó una necessitat per garantir la seguretat i el funcionament de l'aeroport. Més per Menorca. Demana al govern què entén per habitatge assequible, assegurant que els preus dels pisos a Menorca no estan a l'abast de les butxaques de tothom. La diputada Joana Humila s'adreçava ahir al conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, assegurant que els preus actuals de compra, de fins a 5.000 euros per metre quadrat, són impossibles per als residents de les nostres illes.
2: Jo el que li demano és que me digui si habitatge assequible són 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 euros metro quadrat, no el que em fa per ciutadans d'aquí. Perquè avui en dia trobar un habitatge assequible a Menorca, vaja, al nostre punt de vista, és impossible, no li vull dir, a Mallorca ni a Eivissa. Perquè només hi ha que vostè faci una volteta per exportar els immobiliaris de Menorca i li diré quins són els habitatges assequibles que vostès se'n vanaglorien, d'habitatges de plurifamiliars i d'habitatges per la gent d'aquí. Miri, una promoció a Ciutadella, 328.000 euros per un pis de dues habitacions i 66 metres quadrats.
1: Mateo, que no donava xifres concretes, defensava que la seva conselleria està impulsant habitatge assequible per als residents amb preus per davall dels preus de mercat. A més, tornava a criticar la inacció de les anteriors legislatures socialistes.
3: Termina el segundo mandato de Pedro Sánchez y acaba el gobierno PSOE Sumar sin haber realizado las inversiones que había anunciado en vivienda para Menorca. Casa 47 no ha llevado ninguna actuación en la isla con los suelos de defensa, de hacienda, de interior o activos del Banco Malo. Ni rastro de las 170 viviendas prometidas para destinarlas a alquiler asequible en Menorca. Y los 44 pisos en la calle Vasallo de Mahón, anunciado en 2022, siguen siendo un bello anuncio y un incumplimiento absoluto.
1: I el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, demana disculpes pel retard en l'obertura del nou centre educatiu d'Esmercadal al centre Safontassa i assegura que el seu departament fa un seguiment minuciós de les obres. Vera responia així a la socialista Verónica Llofriu, que en el ple del Parlament d'aquest dimarts criticava el retard d'un projecte que s'havia previst que estigués enllestit fa mesos i que ha obligat els alumnes a fer classes dintre d'aules prefabricades. Escoltem la diputada Verónica Llofriu.
4: El que veiem és que van passant tants mesos i els fills encara no hi són. Aquest setembre han hagut de començar el nou curs amb mòduls prefabricats. De fet, han passat el mes de setembre més calorós de la història de Menorca dins aquests mòduls prefabricats. Jo li agrairia que el seu interès fos genuí, vertader i acabin les obres quant abans i no sigui només per anar a fer la foto de rigor. Calor, per cert, també que hauran passat a resta d'estudiants i d'infants de les escoles que encara estan pendents de climatitzar, com per exemple l'escola Mestre Duran de l'O.
1: Vera demanava disculpes a la comunitat educativa del municipi menorquí per retard i es comprometia a estrenar el centre el més aviat possible. El conseller recordava també que aquest projecte era una reivindicació històrica d'Esmercadal i que, tot i que el govern del pacte va signar un conveni amb l'Ajuntament per construir la nova escola, aquest va expirar per falta d'execució.
5: La Conselleria d'Educació i Universitats està fent feina perquè els alumnes d'Es Mercadal puguin estrenar la nova escola el més aviat possible. Per això, vull demanar primer de tot disculpes a la comunitat educativa d'Es Mercadal i reiterar el compromís de la Conselleria per tenir enllestit aquest nou centre aviat. Estan fent un seguiment minuciós de l'evolució de l'obra i avui a hora baixa seré en Es Mercadal visitant aquest nou centre.

0: De totes maneres, sap que el nou centre del Mercadal era una reivindicació històrica? Per això l'any 2017 el senyor Marc va firmar un conveni amb l'Ajuntament per la construcció de la nova escola. Sap què va passar amb aquest conveni? Que va quedar resolt l'any 2022 per falta d'execució.
1: El conseller Antoni Vera reunia finalment ahir aquest vespre amb els diferents directors dels centres educatius de Menorca després de visitar les obres, una vegada més, del centre de Sa Fontasses Mercadal. Canviem ara de tema, deixem la plana política. L'oficina de l'autònom de la Conselleria d'Empreses desplaça aquesta setmana a Menorca per oferir atenció i assessorament itinerant als treballadors per compte propi i emprenedors de la nostra illa. El servei recorre 4 municipis fins divendres, dia 16. Aquesta oficina mòbil ofereix informació personalitzada sobre ajuts, tràmits administratius i la posada en marxa de projectes empresarials. La ruta va començar dimarts a la plaça d'Esborn de Ciutadella, continua a la plaça d'Espanya de Ferreries, demà dijous farà aturada a Sant Lluís per acabar el seu recorregut divendres a la plaça Esplanada de Mahó. L'horari d'atenció al públic per a totes les ubicacions és de 9 del matí a 2 del capvespre i de 4 a 5 i mitja del capvespre. El Magda Comas, responsable del vehicle que acull aquesta oficina, explica que li demanen la majoria d'autònoms que van a demanar.
2: Demanen molt la problemàtica que hi ha a dia a dia, no? És a dir, com també dubtes, no? Que passarà, no? Que, per exemple, siga franquiciat, no? Que encara no ha arribat, quan arribarà, no? Que és que efectivament els de 85.000 euros en la resta de països de la Unió Europea estan exemptos de declarar IVA i aquí encara no ha arribat. I haurien ja de posar-nos en marxa. I, bueno, sobretot el dia a dia és autònom, no? I hi ha tràmits que a vegades pareix molt complicat i amb aquesta oficina se poden simplificar explicant un poquet els passos, no?
1: Arribem al punt de les 2:26. És moment ja pels esports.